0: Son las 9, las 8 en Canarias. Buenos días. En poco más de 30 minutos dará comienzo en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, el acto de toma de posesión del popular Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo presidente de la Junta. Moreno Bonilla repite gobierno gracias a un pacto con Vox, un acuerdo que incluye una vicepresidencia para los de Abascal y la asunción por parte del Partido Popular de varios puntos del programa de Vox. Vamos ahora en directo hasta la sede de la Junta de Andalucía. Allí está Manuel Moreno. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí en estos jardines del Palacio de San Telmo, donde, como comentabais, en media hora va a tener lugar esa toma de posesión por parte de Juanma Moreno. Va a ser su tercer mandato al frente de la Junta de Andalucía. Lo va a conseguir gracias al apoyo, en este caso, de Vox. El Partido Popular logró 53 escaños en los pasados comicios del 17 de mayo, a dos de la mayoría absoluta, por lo que ha precisado de esos 15 de la formación verde. Como comentabais, el Juanma Moreno fue investido el pasado jueves tras llegar a un acuerdo con la formación de Santiago Abascal, que está liderada aquí en Andalucía por Manuel Gavira, y bueno, ese acuerdo, pues hay hasta 12 medidas que hablan de esa prioridad nacional. Se va a restringir el acceso a la vivienda protegida y de alquiler social, también hará falta un mínimo de 10 años de empadronamiento para comprar y 5 para alquilar. También se suprimen las subvenciones a las ONG, que dice literalmente el acuerdo favorezcan la inmigración ilegal, entre ellas Vox incluye a Cáritas.
0: Y hoy estamos muy pendientes de los incendios. Miramos ahora hacia Aragón. Allí, en la provincia de Huesca, el incendio de Lopozano avanza. De hecho, se ha activado el plan de emergencias en nivel 2 y se ha desalojado la localidad de San Julián de Banzo. Carlota París, buenos días.
2: Buenos días. Sí, 30 vecinos de San Julián de Banzo han sido desalojados por el incendio forestal declarado en Lopozano, en la provincia de Huesca, este sábado. Además de los medios desplegados, también se dirige hacia la zona la unidad militar de emergencias. Lo que más preocupa es la cabeza del incendio, que amenaza con extenderse a la Sierra de Guara, que al parecer ya ha afectado, pero de forma limitada. Por el momento, este fuego deja 75 hectáreas arrasadas. A las 10 de la mañana se reúne el CECOP para evaluar nuevas medidas.
0: Y en Girona está el otro gran foco, en concreto en la Bisbal de Empordà. Allí la situación es, Álvaro Alcaide, muy delicada.
3: Sí, el fuego aún no está controlado, pero permanece estabilizado. Hasta el momento ha calcinado unas 2.300 hectáreas. Además, hasta ahora empieza la reunión del Centro de Coordinación de Emergencias, en la que se decidirá qué se hace con las miles de personas que todavía están confinadas. También continúa activo el incendio del Valle de Sajambre, en León, que mantiene el nivel 1 por la afección de humo a la carretera. En Ávila, el incendio de Casavieja ha quedado rebajado a nivel 0. En La Rioja, los equipos trabajan en el incendio entre Logroño y Lardero, que ha afectado a unas 120 hectáreas. Y en Sevilla permanecen activos los incendios de Guillena, Morón y el paraje de La Chimena, donde el viento dificulta las labores de extinción.
0: Fuera de España, Portugal mantiene varios incendios activos en el centro y norte del país.
3: De nuestro país ya han acudido más de 1.000 efectivos entre bomberos y miembros de la UME, como Manuel González López.
4: Ahora mismo, por ejemplo, estamos en defensa de una casa que se había amenazada porque estaba subiendo el fuego muy rápido.
3: Las llamas han arrasado cerca de 10.000 hectáreas en tierras portuguesas. Por su parte, en Francia, en los Pirineos Orientales, otro incendio ha calcinado unas 930 hectáreas durante esta noche. Más de 580 bomberos trabajan en las labores de extinción a unos 35 kilómetros al oeste de Perpiñán, mientras las autoridades por el momento no han ordenado evacuaciones. Y en Grecia, lo estamos escuchando, el fuego también hace estragos en la zona norte del país, en concreto en Tesalónica, donde las llamas han obligado a evacuar a miles de personas.
0: Y con estos fuegos activos, encima, el tiempo no da tregua. Hoy llega la segunda ola de calor del verano en menos de 10 días. Los termómetros superarán los 40 grados en algunas capitales de provincias como Badajoz, Sevilla y Orense. Y Malena Álvarez, la Agencia Estatal de Meteorología, ha activado el aviso naranja en 7 comunidades.
5: Un aviso por peligro importante en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid, a las que se sumarán otras comunidades en los próximos días. La ola de calor se prolongará como mínimo hasta este martes 7 de julio. Irá acompañada de noches tórridas en el que algunos casos no bajarán de los 25 grados. Cada uno tiene sus métodos para sobrellevarlos.
6: Con el abanico y con el ventilador.
7: Aire acondicionado y ya está.
8: Y yendo a la playa, pues a las 7 de la tarde, porque es que el calor es insoportable, no se aguanta.
0: Esto es todo por nuestra parte. Tienen más información en esta sintonía y siempre en rtve.es.
9: Radio 5. Cataluña.
10: Bon dia, una dada calor, la segona ja de l'estiu, que durarà uns quants dies. Temperatures altes i risc extrem d'incendis forestals, com el que crema des de divendres a l'Empordà i que està ja estabilitzat des de nit. Els bombers continuen, però, treballant contra rellotge perquè les condicions de la setmana entrant seran propícies als incendis. Joan Rovira, cap d'intervenció dels bombers.
11: L'incendi el mantenim, tal com us vam explicar ahir, en una fase d'estabilització, però també amb una preocupació perquè per davant tindrem un dia complicat.
10: Un dia complicat, molta prudència, doncs molta precaució amb el foc en plena onada de calor. Santi Segalà és el cap de predicció del Meteocat.
12: Tenim ja la segona en marxa. A més, hem comentat que aquesta segona onada de calor acabaria dimecres o com a molt tard dijous, li trauríem aquesta etiqueta d'onada de calor, però els models meteorològics ens indiquen que els pròxims dies i com a mínim fins a mitjans de mes de juliol seguirem amb valors tèrmics per sobre de la mitjana climàtica, encara que no siguin d'onada de calor, no siguin tan extrems.
10: De fet, fins al setembre inclòs tindrem temperatures superiors al que tocaria. Previsió per a les pròximes hores, Aimee Noelia García.
13: Bon dia. Avui a Catalunya pugen les temperatures i serà un dia de calor. Els termòmetres superaran els 36-38 graus a zones de l'interior i quedaran molt a prop dels 40 graus localitats de l'interior de Tarragona. Avui s'esperen màximes de 39 graus a Girona i a Lleida, 34 a Barcelona i 32 graus a Tarragona. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Durant aquest matí a l'Empordà, tramuntana amb intensitat moderada. És una informació d'AEMET.
10: Aquesta matinada s'ha registrat un terratrèmol de magnitud 2,7 davant la costa de Tarragona. Aquest sisme no ha causat danys i no ha estat gairebé percebut a Catalunya. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi forestal que crema des de divendres al Baix Empordà i que es va donar per estabilitzat a nit. Això vol dir que les flames ja no avancen, s'han pogut detenir, però no es pot abaixar la guàrdia perquè el perill d'incendi és extrem en plena onada de calor. Joan Rovira és el cap d'intervenció dels bombers que acaba d'explicar com van les tasques dels equips d'extinció.
11: Tota la nit continuen treballant per fixar i estabilitzar el perímetre de l'incendi. La nit les condicions meteorològiques han estat relativament beneficioses per les tasques d'extinció. Ara al dematí continuarem treballant al llarg de tota la jornada. Sí que continuem amb una preocupació per el fet de que tenim un perímetre molt irregular, que tenim molts focus secundaris, que ens dificulten, diguem-ne, fixar un perímetre d'una manera clara entre el que ha cremat i el que no ha cremat.
10: El foc ha afectat unes 2.300 hectàrees, la majoria de l'espai natural protegit a les Gavarres. S'han cremat totalment 8 cases i 8 més de manera parcial, així com una indústria. El foc ha obligat a confinar uns 16.000 veïns de 7 municipis, una mesura que es podria aixecar avui, s'ha de decidir a la reunió del centre de comandament que es fa a aquesta hora. El que continua tancat és l'accés al massís de les Gavarres fins divendres. Els bombers fan una crida a la població perquè no s'acosti al lloc de l'incendi.
11: El missatge és que tindrem un dia complicat, tindrem unes temperatures elevades i, per tant, hem d'estar molt atents a com es comportarà l'incendi en aquestes fumaroles que ens estan ara començant a marcar aquesta presència en determinats punts del perímetre de l'incendi.
10: La principal preocupació dels bombers és la marinada, perquè el vent pot dificultar les tasques d'extinció, que continuaran encara hores, dies, fins a donar per apagar totalment l'incendi. Els agents rurals s'han activat al nivell 4, el més alt del Pla Alfa, per perill extrem d'incendi, en una vintena de municipis de les comarques del Baix Empordà i el Gironès, i a 23 comarques més està decretat el nivell 3 per perill molt alt d'incendi forestal. Està restringit l'accés, com dèiem, a l'espai natural del massís de les Gavarres, que està afectat per aquest incendi de la Bisbal d'Empordà. Des del cos d'agents rurals es fa una crida a extremar les precaucions per tal d'evitar incendis i recorden que està prohibit fer qualsevol activitat de risc de foc a la zona afectada per l'activació del Pla Alfa. La Generalitat ha obert un expedient informatiu a l'empresa encarregada de la conservació de carreteres on treballa l'operari que va provocar l'incendi declarat divendres quan treballava amb una serra radial. Tot plegat enmig d'una nova onada de calor, la segona de l'estiu, amb temperatures que poden superar els 40 graus, un episodi que durarà uns quants dies. Està activat el probable Procicat per temperatures extremes. Anna Pujol.
9: El Meteo Cat ha més avisos per calor diurna i nocturna a partir d'aquest diumenge, amb temperatures màximes per sobre els 40 graus a punts com la Plana de Lleida i per sobre els 35 a la Depressió Central i al Prepirineu. Calor també nocturna, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus, és a dir, nits tropicals a bona part de Catalunya, i que arribaran a ser tòrrides per sobre els 25 a punts del litoral i al prelitoral. Santi Segalà, cap de predicció del Meteo Cat, explica a Ràdio 4 que dilluns i dimarts seran els dies àlgids d'aquesta onada.
14: La primera nit amb avís per calor nocturna serà la nit de diumenge cap a dilluns. Doncs dilluns ja és el dia àlgid d'aquest onada de calor unit al dimarts, no? Seran els dos dies en què esperem que la calor doncs superi de manera més extensa al nostre país i més intensa.
9: Més enllà de l'onada de calor, el Meteocat avisa que les altes temperatures es mantindran per sobre la mitjana fins al setembre.
10: Les pluges de l'hivern han fet créixer la vegetació i ara tota aquesta vegetació està seca. La falta de neteja dels boscos converteix tot plegat en una bomba de rellotgeria. Laura Hurtado.
15: Veïns de zones properes a l'incendi asseguren que ja fa temps que alerten del mal estat del bosc. Hem parlat amb la Núria Molla, veïna a la vall de la Conca del Tinar, Calonja, que es dedica a la pagesia. En declaracions a aquesta emissora lamenta l'abandonament de les zones forestals.
16: El bosc no hi pots entrar, està deixat, és un polvorí, és llenya punta pala, és està brut, és no pots accedir ni a buscar bolets, o sigui, és horrorós, hi ha un abandonament brutal.
15: En la mateixa línia, el Consorci de les Gavarres reclama més recursos a la Generalitat i critica que el manteniment de la massa forestal depengui de fundacions privades o fons propis. Daniel Encinas n'és el president.
17: Ara s'ha demostrat, diu, que no està en condicions i necessitem, doncs, més ajuda i poder treballar-hi tots conjuntament, perquè s'ha demostrat en aquests 24 hores que el que ha fet el Consorci en fons propis, la Fundació La Petrera, que també va fer alguna actuació, i doncs han servit pels serveis d'emergències per poder arribar als llocs de poder actuar de forma més eficient.
15: Encinas considera que l'incendi ha evidenciat que s'ha anat tard.
10: El Tour de França ha fet aquest dissabte la seva sortida a Barcelona i es disputaran encara dues etapes més a Catalunya, avui i demà. Als esports explicarem com ha començat aquesta ronda gala, però el Tour és un esdeveniment que traspassa la vessant purament esportiva. El pas del Tour per casa nostra es comptabilitza també en termes econòmics, però provoca mal de cap, sobretot en la mobilitat. Se'n queixen els veïns de les zones afectades. La FAB, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, assenyala que els veïns són els grans perjudicats amb aquesta mena de cites que fan créixer encara més el turisme. Àlex Labat és el vicepresident de la FA i portaveu de la Comissió de Mobilitat.
18: Estem al límit de tanta promoció turística, ja que l'actual massificació turística que està suportant la ciutat, i en especial alguns barris de la ciutat, està comportant que molts barris actualment estiguin col·lapsats. Llavors, nosaltres el que demanem és reordenació de la taxa turística i que l'ingrés que es deriva d'aquesta taxa vagi dirigida a reduir les externalitats negatives que el turisme produeix a Barcelona.
10: Barcelona s'ha convertit aquest dissabte en la capital mundial del ciclisme amb la sortida del Tour de França, una contrarrellotge per equips que ha guanyat el danès Jonas Vingegaard de l'equip Visma. La Ronda Gala disputarà encara dues etapes més a Catalunya, avui de Tarragona a Barcelona i demà dilluns de Granollers als Pirineus per entrar ja en territori francès. Jorge Agüero.
19: Bon dia. Avui Tarragona prendrà el protagonisme en aquesta gran de part del Tour de França 2026, 168 quilòmetres amb sortida des de la Rambla del president Francesc Macià de Tarragona fins novament la muntanya de Montjuïc, i pel mig la cursa tocarà gairebé una vintena de localitats del Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. El principal al·licient per avui, sens dubte, és el circuit amb tres passos per línia de meta a Montjuïc, que podria deixar alguna diferència entre els favorits en la general. Ahir, en la inauguració d'aquest Tour, amb la contrarrellotge per equips, el danès Jonas Vingegaard es va posar el primer maillot groc de la cursa, donant-li la victòria al seu equip, el Visma, però amb una renda de només 12 segons sobre Tadej Pogacar i de 16 sobre Juan Ayuso. A hores d'ara, quart en la general.
10: La popular cantada de veneres de Calella de Palafrugell es va quedar muda a nit a causa de l'incendi que crema el Baix Empordà. L'organització de l'acte va decidir suspendre'l seguint les indicacions de Protecció Civil i els cossos d'emergències. També s'ha suspès el concert previst per avui dels Amics de les Arts a la platja de Portbou de Calella, que havia de tancar el Festival Ítaca. Doncs a veneres, amb aquesta La Vella Lola, marxem. La informació i les propostes culturals continuen a Ràdio 5 Todo Notícies.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia. Els bombers continuen treballant sense treva en l'extinció de l'incendi de les Gavarres, estabilitzat des de nit, però no es pot abaixar la guàrdia perquè les condicions són de risc extrem o molt alt d'incendi forestal. Som en plena nova onada de calor, la situació menys adequada per fer front al foc. Per això els bombers treballen contra rellotge per aconseguir controlar el foc i fan una crida a no acostar-se a la zona afectada. Inspector Jordi Martín, cap dels bombers de Girona.
2: Tornem a fer la crida a la població, doncs, que no accedeixi a l'entorn, a les Gavarres, que no accedeixin al perímetre, perquè avui tornarà a ser un dia clau, un dia d'una intensitat de calor i de vent, doncs, important amb l'entrada de la marinada a partir del migdia, i que ens han de poder permetre al llarg d'aquestes hores, doncs, intentar, doncs, fer el pas a un incendi controlat.
0: Controlar el foc és l'objectiu i el vent, la marinada, la principal preocupació a partir d'aquesta hora i durant la tarda. Lluita contra el foc i la millor lluita és la prevenció, molta prudència per tal d'evitar més ensurts perquè les temperatures són extremes i també el risc de nous incendis. Una onada de calor que ens acompanyarà bona part de la setmana entrant. Situació i previsió per les hores immediates a EMET, Noelia García.
3: Els termòmetres marcaran màximes de 39 graus a Girona i a Lleida, 34 a Barcelona i 32 graus a Tarragona. Dia de calor predominant el sol i el cel clar o poc ennuvolat. A l'Empordà bufa tramuntana amb intensitat moderada. Demà dilluns pugen les temperatures de forma generalitzada, màximes al voltant de 40 graus a moltes zones de Lleida i de Tarragona i més de 36 graus a gran part de l'interior i prelitoral. Nit bastant càlida amb mínimes de 22 graus a Lleida o 24 a Barcelona. És una informació d'EMET.
0: Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics, l'Alejandro Pacho a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Una alerta al mòbil ha avisat aquest matí als veïns confinats a causa de l'incendi de les Gavarres que s'aixecava la mesura. Podran tornar a casa un cop estabilitzat aquest foc. Es mantenen, però, algunes restriccions, com l'accés al massís, i es fa una crida a no acostar-se a la zona de l'incendi per tal de no entorpir la feina dels equips d'extinció. Anem a la Bisbal d'Empordà, al centre de comandament i seguiment de l'incendi. Allà hi ha un equip de Ràdio Nacional amb el Pau Alemany i l'assistència tècnica del Raül Hernández. Endavant, Pau.
4: Bona tarda. Els helicòpters continuen hores d'ara fent viatges per consolidar l'estabilització de les flames, que ja han carbonitzat 2.200 hectàrees. El perímetre de l'incendi és de 40 quilòmetres i el 70% està ben controlat, però hi ha un 30% on encara queda feina. Així que l'incendi encara trigarà en passar d'estabilitzat a controlat, tal com ho acaba d'explicar el cap de l'operatiu de bombers, Eduard Martínez.
5: És un incendi que està al voltant de les 2.000, ja ho confirmarà Gent Rural, ha superat les 2.000 hectàrees, amb un potencial, que això és el que ens preocupa, de 10.000 hectàrees. Entengueu, doncs, que trigarem, avui no el donarem per controlat, per descomptat que no, perquè hi ha molta feina encara per fer, i assegurar-nos que no hi ha represes al llarg d'aquest perímetre.
4: Al migdia, un missatge és alert ha advertit que s'aixecava el desconfinament a la zona exterior del perímetre, on se situen els 7 municipis afectats, però no a les cases disgregades de l'interior. Per accedir a aquestes últimes s'ha de demanar permís als Mossos que envolten la zona. Tot plegat en un matí en què els veïns han seguit amb l'ai al cor després de 2 dies envoltats de fumerols.
6: Bueno, la casa no està afectada, tinc a la part de baix el jardí cremat, unes goteres del garatge i la tuberia d'aigua. No tinc aigua des de fa 3 dies. Ara tinc el lampista que prova d'arreglar-me-lo.
4: Més enllà de l'afectació a la vegetació, hi ha 8 cases que han quedat calcinades i altres 8 estan parcialment malmeses, així com diverses naus industrials. Els bombers analitzaran ara la zona per fer una valoració dels danys estructurals.
0: Gràcies, Pau. Òscar Aparicio és l'alcalde de la Bisbal d'Empordà. Bon dia, alcalde.
7: Hola, molt bon dia.
0: El seu municipi s'ha convertit sense bolero en l'epicentre de l'atenció informativa aquests dies per aquesta notícia, trista notícia, però avui tenim bona notícia de que, per una banda, el foc està estabilitzat i s'aixeca el confinament.
8: Sí, això és bona notícia, matitzada en el cas de la ciutat de la Bisbal. S'aixeca el confinament, nosaltres on es va iniciar l'incendi, que és el nucli de Sant Pol, que és un nucli urbà amb masies també disseminades pel massís de les Gavarres, encara continua el confinament perquè justament per allà passa la carretera que està tallada, la GI-660, que és a més la que utilitzen els bombers doncs, per accedir a la zona perimetrada de l'incendi. Per tant, el que no volen és tenir doncs, vehicles que puguin doncs, entorpir el pas o posar-se en perill. Per tant, aquesta zona nosaltres la tenim encara confinada, el nucli aquest, com us dic, de Sant Pol. Tenim a la policia local, que estava en contacte amb ells de via telefònica, però ara hem enviat també policia local que faci doncs, la visita a tot el nucli aquest de Sant Pol, però també a tots els masos, per si necessiten alguna cosa, poder-los acostar a nosaltres. I en tot cas, amb bombers estem valorant si a la tarda o potser ja demà doncs, realitzar com més combois, més controlats d'entrada i de sortida, perquè tampoc que no poden ni volen és obrir la carretera perquè no hi hagi doncs, això, molta gent per aquesta zona perimetrada doncs, voltant amb vehicles, encara que fos per un interès legítim d'anar a les seves propietats o anar a buscar aliments o productes que puguin necessitar.
0: Clar, és que no hem d'oblidar que el foc està estabilitzat, però ni controlat ni apagat, molt menys, no? Encara els bombers tenen moltes hores, dies, suposo, de feines per acabar de controlar i d'apagar aquest incendi. A més, estem en plena onada de calor, o sigui que les condicions són perfectes per poder tenir un altre foc. Hem d'anar molt, molt en compte. Com heu viscut aquests dies, aquestes hores tan crítiques? Què ha estat el pitjor, alcalde?
8: Bé, sobretot el pitjor és al principi quan t'ho diuen, no? Nosaltres, en aquell moment, jo estava a l'Ajuntament, estàvem fent alguna reunió i reps la trucada que et diuen això, no? Un incendi al punt quilomètric 3 de la carretera de la Ganga, que és com coneixem nosaltres la GI-660, que de seguida preguntes, bueno, tu ubiques mentalment on t'està, preguntes, allà hi ha una casa colònies, el primer et diuen tenim 150 persones allà, hem de gestionar com els traiem d'allà, comences a buscar això, no?, transport tipus autobusos que puguin anar, vas parlant amb la policia com està, quan teníem en aquell moment el transport ja preparat, en 10 minuts que havíem trucat a una de les companyies, de fet ja estaven activats els autocars, ens diuen que el foc ha avançat tan ràpidament que s'han de quedar confinats i que veus la responsabilitat de tenir això, 150 nens en una casa de colònies, tenir tot un nucli que és petit però hi ha persones i després tenia més això, no?, masies disseminades per allà en una zona perillosa amb un incendi, no?, fer tot el muntatge, o sigui, aquí pateixes per la seguretat de la gent, fer tot el muntatge amb els cossos d'emergències a la piscina municipal, haver de desallotjar la nostra piscina municipal. Bé, és un moment allò de tensió i de preocupació, no? I a banda de les persones, després també de preocupació per al massís de les Gavarres, no? Mm-hmm. Llavors, que són moments allò de molta intensitat. A més, jo sempre ho recordaré, no?, que quan estava allà en contacte amb la persona responsable que estava dins del casal, doncs, i juntament amb el cap de bombers, doncs, comentar que no podien sortir, que havia de tenir més de 100 nens en allà i que el foc els hi passaria pel costat, no? Bé, són moments allò de tensió i difícils. Però s'ha de dir que en aquest cas bombers i, de fet, tots els cossos d'emergència, molt i molt bé, sobretot amb aquesta comprensió, no?, que han tingut durant aquests 3 dies de que bé, tothom, vosaltres, els mitjans de comunicació, la població ens demana informació, nosaltres hem de donar la cara i per tant també per nosaltres és molt important que bombers ens vagin facilitar la informació. Els podem ajudar en el sentit de tranquil·litzar la gent, d'indicar els espais, etc. I a nosaltres va molt bé per estar informats perquè, que, evidentment, com a representants municipals, el primer que ens venen a demanar és a nosaltres.
0: I després de l'ensurt, alcalde, encara sort que no hi ha hagut danys personals, que no hi ha hagut ferits d'importància. Algun bomber, algun veí ha tingut alguna petita afectació, però no hi ha hagut problemes importants. I les Gavarres també s'ha pogut frenar de moment el foc perquè el risc de que arribés a tot el massís també existia, no?
8: Sí, no, quan vam començar a veure l'afectació, de fet, és una, no sé, és una conversa que habitualment fa tota la gent d'aquí de les Gavarres, no?, tots els municipis afectats, que és una massa forestal enorme, que per tant el dia que s'incendia doncs, hi ha un perill evident. quan vam començar a veure l'afectació, a més era un dia amb molta tramuntana, per tant un vent molt fort, que ja ho veies des de fora la gran quantitat de vent, i que per tant escoltaves a bombers, no?, que deien això, que anava saltant amb molts metres, fins i tot centenars de metres o quilòmetres de distància, doncs això espanta, i sobretot veient cap on anava, no?, anava cap a la zona de costa, per tant Calonge, Santa Cristina d'Aro, però veies que en qualsevol moment també podia anar, sobretot sabent que les tardes ve marinada i per tant ve de mar cap endins, que podia recular, i per tant no només venia a la Bisbal sinó també tota la zona del Gironès, no?, de Cassà, Llagostera, Girona Ciutat. Per tant això ens preocupava moltíssim. De fet, bombers des del primer moment, perquè justament a més aquell matí es van produir dos incendis a prop de, bueno, les comarques de Girona, que els interessava molt primer apagar aquests incendis petits perquè no es convertissin en grans, i per tant concentrar tots els efectius aquí a la zona de la Bisbal, de les Gavarres, però segon, fer aquesta línia de contenció en el costat dret per evitar, doncs, que afectés aquelles 30.000 hectàrees més o menys que no estaven afectades i que podien resultar. Hagués estat de veritat, doncs, si ara és una desgràcia mediambiental i de les Gavarres, si hagués afectat encara molt més enllà, doncs evidentment hagués estat
0: una tragèdia pitjor. Que havia estat una tragèdia. Ahir sentíem aquí en aquest informatiu el testimoni d'una veïna, d'una pagesa, que es lamentava de l'estat dels boscos. La veritat és que el seu testimoni posava els pèls de punta.

0: havia caigut d'aquella gran nevada, doncs que s'havia d'actuar, s'han anat fent mesures, sobretot aquests darrers anys, perquè és evident que era una política de país la que ens havíem de conjurar tots els implicats. En aquest cas, a més, vull recordar, perquè això a vegades doncs, queda com mig oblidat, que sobretot en el cas de les Gavarres, no és que sigui un bosc de les administracions, diguem-ho així, sinó que hi ha molta part privada. Per tant, quan dic de política de país, ho dic en el sentit que no només són les administracions que ens hi hem de posar, Generalitat principalment, però també els municipis que hi tenim major o menor mesura, en aquest cas de les Gavarres parlo, doncs propietat, però sobretot també tota la part privada, que en aquest cas és un bosc que hi ha molt de propietari privat i que també puc entendre que és una dificultat econòmica també mantenir-ho, però per això dic que és una qüestió que hem de fer entre tots. Però tampoc no podem caure en la demagogia, no? Aquesta que a vegades passa que enmig d'un incendi doncs tothom diu que es podia fer millor, que s'ha de recordar que totes les administracions i molts particulars hem fet la feina, hem fet franges perimetrals, hem fet neteja de sotabosc, que segur que hi ha millores, segur que hi ha mesures que es poden prendre, però tampoc no podem caure amb la part negativa de dir que no s'ha fet res, que tampoc no seria cert.
1: Mm-hmm. És una qüestió de país, una responsabilitat de tots. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal d'Empordà, moltíssimes gràcies per atendre Ràdio Nacional i molts ànims pel que queda encara.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Doncs agraïm al Raül Hernández l'assistència tècnica per fer aquesta entrevista a l'alcalde de la Bisbal. I un altre en surt aquest matí a Sant Boi de Llobregat. S'ha calat foc en una nau d'una empresa de gestió de residus que emmagatzema al cartró. El foc ha fet col·lapsar la coberta de la instal·lació i els bombers només hi poden treballar des de l'exterior. Una dotzena de dotacions han participat a les tasques d'extinció d'aquest foc al polígon del Fonollar de Sant Boi, mirant d'evitar que les flames es propaguessin a una altra nau bessona de la mateixa empresa. A hores d'ara, el foc està ja controlat. Les flames s'han fet aixecar una gran columna de fum i s'ha demanat als veïns del barri de Casablanca que es confinin a casa i tanquin portes i finestres. I és el tema de conversa aquest estiu i també un autèntic problema de salut pública: la calor, les temperatures extremes que provoquen estralls a la salut i, en el cas dels col·lectius vulnerables, fins i tot pot ser mortal. Avui ha començat la segona onada de calor de l'estiu, portem només dues setmanes en aquesta estació, una onada que podria allargar-se a bona part de la setmana, però és que tot l'estiu serà més calorós del que és normal. Anna Pujol.
2: El Meteocat ha emès avisos per calor diurna i nocturna a partir d'aquest diumenge, amb temperatures màximes per sobre els 40 graus a punts com la Plana de Lleida i per sobre els 35 a la Depressió Central i al Prepirineu. Calor també nocturna, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus, és a dir, nits tropicals a bona part de Catalunya, i que arribaran a ser tòrrides per sobre els 25 a punts del litoral i al prelitoral. Santi Segalà, cap de predicció del Meteocat, explica a Ràdio 4 que dilluns i dimarts seran els dies àlgids d'aquesta onada.
3: La primera nit amb avís per calor nocturna serà la nit de diumenge cap a dilluns. Doncs dilluns ja és el dia àlgid d'aquest onada de calor unit al dimarts, no? Seran els dos dies en què esperem que la calor doncs es superi de manera més extensa al nostre país i més intensa.
2: Més enllà de l'onada de calor, el Meteocat avisa que les altes temperatures es mantindran per sobre la mitjana fins al setembre.
1: Doncs per combatre aquestes altíssimes temperatures, el millor és remullar-se. Això ens conviden a fer avui des de la Fundació Esclerosi Múltiple, que organitza com cada any el Mulla't. Piscines de tot Catalunya participen en aquesta campanya i ens conviden a mullar-nos en sentit real i també metafòric. Col·laborar en la recerca sobre la malaltia i el tractament dels afectats. Maria Gómez.
4: Encara són molts els interrogants i els reptes al voltant d'aquesta malaltia. Un d'ells és intentar frenar la progressió que pateixen alguns dels pacients. Rosa Marriera, directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple.
5: Part d'aquestes persones que cursen amb brots, aproximadament un 30%, segueixen denotant, encara que no tinguin activitat, una certa progressió de la malaltia molt lenta i molt invisible, i això ara per ara no tenim tractament, per això s'ha d'estudiar tot aquest tema.
4: Una de les accions que persegueixen des de l'entitat és dotar tots els hospitals d'un sistema de biomarcadors en sang que podrien identificar si el pacient patirà aquesta progressió o no. Juntament amb la realització de proves cognitives es podria millorar un diagnòstic precoç. A Catalunya, 12.000 persones conviuen amb l'esclerosi múltiple, una malaltia neurodegenerativa i sense cura que afecta principalment dones d'entre 20 i 40 anys.
1: I més coses, la primera fase del procés extraordinari de regularització d'immigrants ha finalitzat amb més de 250.000 sol·licituds a Catalunya. Aquest volum ha superat les previsions inicials de l'administració i reflecteix, segons les entitats socials, la dimensió de la població que es trobava en situació irregular, un procés que abans

0: malgrat les dificultats, Joaquín Calvente.
1: El procés de regularització inicia ara la fase d'admissió a tràmit. Després d'una primera validació general dels requisits, els sol·licitants obtindran un número de la Seguretat Social i un permís provisional de residència i treball mentre es resol l'expedient definitiu. Les entitats socials sol·liciten a les administracions celeritat en la gestió per facilitar la incorporació laboral formal d'aquestes persones. Maria Creixell, d'Obrim Fronteres.
2: Sí que esperem que les admissions a tràmit vagin bastant ràpid, sobretot doncs perquè les persones, si estaven en situació administrativa irregular, vol dir que tenen bastanta necessitat per poder formar part, treballar de forma regular i participar de forma igual com qualsevol altra veïna. També una crida a les empreses, no? Sempre estem parlant doncs, que falta mà d'obra, molts sectors, què tal? Doncs ara mateix hi haurà moltes persones que estan preparades, que estan motivades i que simplement necessiten una oportunitat per poder treballar, per poder col·laborar i formar part.
1: Des de les entitats socials demanen criteris unificats a la policia amb vista a l'expedició de la targeta d'identitat d'estranger. Sembla que hi ha voluntat per donar una cita amb l'admissió definitiva, però a més a més sol·liciten que s'admeti qualsevol document probatori de domicili per tal d'evitar que l'exigència del padró sigui un nou entrebanc administratiu.
0: El Museu Tàpies, amb la complicitat del Grec i el Liceu, impulsa la tercera edició del projecte Extramurs, que compta com a convidada amb l'artista Dora García, Premi Nacional d'Arts Plàstiques. Línies de temps en resurrecció és el títol d'aquest projecte, que aquest cap de setmana porta dues intervencions artístiques al foyer del Liceu, Corocos i El Bicho, Montse Soto.
3: Una instal·lació a la façana del Museu Tàpies amb el clam Ressuscita'm, la distribució de cartells amb frases d'or per l'espai públic barceloní com No es el pasado, sino el futuro, lo que determina el presente, un cicle a la Filmoteca o un passeig pel cementiri de Montjuïc per abordar els moviments pel bon morir, les pràctiques queer i les memòries de lluita. Aquestes són algunes de les activitats que vertebren el projecte Extramurs, protagonitzat aquest any per Dora García. Un treball d'escolta col·lectiva que, segons la coordinadora Judit Parrés,
4: és una declaració d'intencions, una invitació oberta a fer-nos pensar i a preguntar-nos quines veus i quines històries han estat silenciades i cal rescatar avui.
3: El film de 1929, La Chinche, del poeta futurista Mayakovsky, ha estat la base de la performance El Bicho i el punt de partida de Coro Cuerpo, de feminitats dissidents. I és que, segons Dora García, la idea de resurrecció lliga molt amb recordar les dissidències polítiques i de gènere de la història.
5: Idea de resurrecció com la última justícia social, és a dir, pecados tan horribles, hay crímenes tan espantosos que solo devolviendo la vida se podrían compensar, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con las historias de las violencias hacia las sexualidades disidentes, por ejemplo, pero también tiene mucho que ver con crímenes políticos.
3: Línies de tiempo resurrección es pot veure fins al 29 de novembre en diversos espais de Barcelona.
0: Barcelona està convertida aquests dies, aquest cap de setmana, també demà, en la capital mundial del ciclisme. En marxa ja la segona etapa del Tour, que ha sortit fa uns instants de Tarragona, acabarà igual que ahir a Montjuïc. Denis Closa, bona tarda.
6: Bona tarda, Olga. Última etapa que transcorrerà de manera íntegra a Catalunya. Fa poc més de 5 minuts que s'ha donat el tret de sortida. Ens ho explicarà, evidentment, el Jorge Agüero. Jorge, una etapa bonica amb un circuit final amb 3 pujades a Montjuïc que poden començar a mostrar ja quins ciclistes arriben en millor forma a aquesta gran bucle.
7: Què tal, Dani? Molt bona tarda. Doncs sí, s'ha pres la sortida neutralitzada fa una estona i ja, de fet, està començant aquesta sortida real de la segona etapa que, efectivament, té el principal al·licient novament a Montjuïc amb la pujada i la triple volta que donaran en un circuit triple volta a meta i on podrien començar a obrir-se les primeres diferències també entre els favorits. Abans, però, també hi ha una cota de segona categoria, la cota de Vegas en el massís del Garraf, on també podríem gaudir d'algun atac per part d'algun dels favorits. Veurem també l'estratègia dels equips i sobretot les fuites que hi hagin abans de que arribi aquesta zona de mitja muntanya i de Montjuïc. I sí, la gran incògnita també serà veure com respon avui Tadej Pogacar ahir durant durant la pujada doncs, va ser el més ràpid, però no li va acompanyar la feina, la seva tasca d'equip durant la contrarrellotge. Tot el contrari, amb Jonas Vingegaard, que va ser pujat pel seu equip, especialment pel seu gregari, l'italià Piganzoli, que això doncs, li va valer al danès per posar-se al primer maillot groc d'aquest Tour de França 2026.
6: Jorge, parlaves ara una mica d'aquestes sensacions del que vam veure ahir, però en l'àmbit purament competitiu, quines sensacions es poden extreure després d'aquesta contrarrellotge d'ahir? I creus també que avui és un dia on podria haver de nou canvi de líder?
7: Sí, sí, aviam, sobretot dependrà del que vulgui Tadej Pogacar, que, com dic, va demostrar ahir en la pujada a Montjuïc doncs, que està molt fort de cames i que, efectivament, doncs, és el ciclista més en forma d'aquest Tour de França. Si hagués estat només per la pujada, doncs ja us diria que el maillot groc avui el tindria Tadej Pogacar, però també, fins i tot, no diria que va sorprendre, però sí que es va confirmar el que tothom esperava de Vingegaard, que arribava molt fi en aquest Tour de França, guanyador del Giro d'Itàlia, va guanyar també la Volta a Catalunya i per tant tenia també molt fresc el que eren les pujades de Montjuïc, també va guanyar la París-Niça, i sobretot també el duel de gregaris, no?, per un costat Isaac del Toro en l'UAE i per l'altre Piganzoli en Visma. Veurem avui doncs, què passa, com dic, però la notícia de moment és que Vingegaard doncs, està predisposat com era d'esperar a tot en aquest Tour de França. També molt positiva la notícia de Juan Ayuso, l'alacantí, l'equip líder de l'equip líder Trek, doncs, que es va quedar només a 16 segons de Jonas Vingegaard i que de moment referma la seva intenció de lluitar pel podi. I segurament la pitjor de les notícies al Movistar, el
6: sense
7: seu
6: dubte
7: líder, Tian Uyldebroeks, doncs, que es va enfonsar ja en la primera etapa i va perdre gairebé minut i mig i per tant les seves opcions en la general es queden molt limitades.
6: Jorge, continuarem pendents de l'esdevenir d'aquesta etapa, moltíssimes gràcies.
7: Fins ara.
6: I abans de deixar el Tour, escoltem les paraules d'un dels dos catalans que formen part del pilot, el corredor del Caja Rural, Abel Balderston, que va estar precisament amb el Jorge Agüero només finalitzar la primera etapa.
7: Primeras sensaciones, primera etapa. No sé qué te ha parecido el recorrido. ¿Cómo has llegado a la línea de meta?
8: Exhausto. La verdad que ha sido muy duro. Viento en contra casi toda la crono. Entonces, bueno, hemos gestionado muy bien las fuerzas con todo el equipo y nos ha salido bastante bien, la verdad.
7: ¿Qué te parece este nuevo formato con la toma de tiempo individual, permitir que los compañeros también se descuelguen en los últimos kilómetros un poco? ¿Qué te está pareciendo a ti?
8: Divertido, te hace exprimir creo que aún más el máximo porque tienes que dejarlo todo hasta morir, hasta que tu compañero ya se vaya. Entonces creo que se hace muy duro pero bueno, es divertido y bueno, diferente.
7: Abel, corres en casa, solamente hay que ver cómo está la ciudad. La gente a ti también te tiene mucho cariño. Bueno, imagino que es un inicio de Tour soñado para ti.
8: Sí, la verdad que cada vez que lo pienso que le dice alguien como tú, pues la piel de gallina, la verdad.
7: Oye, mañana segunda etapa ya en línea Tarragona-Barcelona. Se vuelve a acabar aquí en Montjuïc. Un poco, no sé ya está también, ¿cómo la vais a afrontar?
8: Pues a luchar otra vez. Todos los días intentaremos estar protagonistas con el equipo. Entonces tenemos un planteamiento bastante claro mañana, a ver si lo podemos conseguir.
7: Abel, gracias, descansa.
8: Gracias.
6: Doncs recordem, Abel Balderston i Joel Nicolau, amb dos del Caja Rural, els únics ciclistes catalans que competeixen en aquest Tour de França.
0: I al Mundial continuen els partits de vuitens de final. Ahir victòries del Marroc i de França, avui juguen Brasil, Noruega i Mèxic, Anglaterra.
6: Dos partits molt interessants, els d'avui, segurament amb més igualtat del que podria semblar en un principi. Ahir va quedar definit ja el primer dels partits de quarts de final. Germà García, bona tarda.
9: Bon dia, Dani. En efecte, ja tenim confegida la primera eliminatòria dels quarts de final d'aquest Mundial. La disputaran el proper dijous a les 10 del vespre a Boston, al Marroc i França. Ahir a Houston, l'equip marroquí golejava per 3-0 l'anfitriona Canadà, amb doblet del jugador del Girona Unahi i dues assistències del madridista Brahim Díaz, mentre que a Filadèlfia, França guanyava per la mínima el Paraguai amb un gol de penal de Kylian Mbappé als 70 minuts de partit. D'aquesta manera, el davanter del Real Madrid iguala Messi amb 7 gols com a màxim golejador golejador d'aquest Mundial. I es situa només un de l'Argentí amb 19 com a màxim anotador històric de la cita mundialista. El blaugrana Jules Koundé va jugar els 90 minuts en un partit fluix del combinat francès. I avui es disputen dos partits més de vuitens de final que tancaran la segona eliminatòria de quarts que es disputarà el proper dissabte a Miami. A les 10 del vespre a Nova York, Brasil, amb Rafinha com a suplent, ja confirmat pel seleccionador Carlo Ancelotti, jugarà contra la noruega d'Erling Haaland, mentre que a les 2 de la matinada, hora catalana, l'anfitriona Mèxic s'enfrontarà a la seva capital contra l'Anglaterra de Harry Kane. Recordo que demà a les 9 del vespre, la selecció espanyola, amb 7 jugadors del Barça i altres 4 catalans, s'enfrontarà a Dallas contra la Portugal del balaguerí Robert Martínez i del blaugrana João Cancelo. L'equip de Luis de la Fuente farà avui una última sessió preparatòria abans d'aquest partit de demà.
6: Moltes gràcies, Germà. I precisament un dels homes més destacats d'aquesta selecció espanyola està sent el jove central del Barça, Pau Cubarsí, que ha conversat amb els companys de Tablero Deportivo. Escoltem una de les claus del seu èxit.
10: Bueno, yo solo quiero ser yo mismo, ser el jugador que he sido siempre, con esa tranquilidad, con esa pasión de jugar a fútbol, y me están saliendo bien las cosas, pero hay que continuar.
6: I un darrer punt abans de deixar el futbol, perquè aquest matí el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge del lateral dret holandès Denzel Dumfries, que arriba procedent de l'Inter de Milà i que firmarà amb el Club Blanc per les 4 pròximes temporades.
0: I avui, Dani, els motors rugiran més fort que mai al circuit de Silverstone amb la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1.
6: I el que continua intractable és el líder del campionat, l'italià Kimi Antonelli. Ahir victòria a la cursa sprint i avui sortirà des de la pole position. Segon ho farà el Ferrari de Charles Leclerc i tercer el de Lewis Hamilton, que corre a casa el més immediat perseguidor d'Antonelli. A la classificació del Mundial, George Russell, que també corre a casa, s'haurà de conformar amb la quarta plaça de la graella. Pel que fa als espanyols, fluixa actuació en la classificació d'ahir. El millor Carlos Sainz, 15è, però sortirà 14è per una sanció a Pierre Gasly. Fernando Alonso ho farà des de la posició número 22, l'última de la graella. La cursa de 52 voltes començarà a les 4 de la tarda. I acabarem avui amb uns últims apunts de tennis. Recordem que s'està disputant el torneig de Wimbledon. Doncs bé, ens hem quedat sense representació catalana i Marcel Granollers, juntament amb la seva parella de dobles, Horacio Ceballos, van perdre la segona ronda 6-4 i 7-6 davant el belga Sander Gilé i el tenista de Països Baixos Sam Berbick. En el quadre individual aquesta tarda juga l'únic espanyol supervivent, Alejandro Davidovic Fokina, partit de vuitens de final davant el tercer favorit del torneig, el canadenc Félix Auger-Aliassime. També disputen els seus partits el número 1 del món, l'italià Jannik Sinner, contra el japonès Mochizuki, i la llegenda Novak Djokovic contra el rus Roman Safiulin. Completa el quadre masculí del dia el partit entre el polonès Hubert Hurkacz i l'alemany Jan-Lennard Struff. No hi ha representació espanyola en el quadre femení, en el qual destaca avui el partit entre la número 1 del món, la tenista bielorrussa Arina Sabalenka, i la japonesa Naomi Osaka.
0: Gràcies, Dani. Acomidem aquí l'audiència de Ràdio Nacional i Ràdio 5, que passen a escoltar el diari O de les 2. Nosaltres continuem aquí a Ràdio 4 amb el resum de l'edició cap de setmana.